0: tot és comèdia.
1: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'app i subscriu-t'hi.
2: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
3: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
2: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
4: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Com influeixen la matèria i l'arquitectura en les nostres vides? Endinsa't en Estats Canviants, la fascinant exposició de Capuan i Kiwanga, guanyadora del Premi Joan Miró, una exposició que transforma materials, espais i històries en una experiència visual fascinant. Visita-la fins al 13 de setembre a la Fundació Joan Miró.
6: Una cigarreta o un bosc cremant? Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
7: I'm afraid exposure is the only answer. It's the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Sane.
8: Doncs ja ens hem teletransportat i ja estem en directe i a l'estudi seguint fent Tot és comèdia a la 1:38. Ara heu reconegut la sintonia, no? Oriol Puigdauler, com estàs? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Els més fidels.
9: Bon dissabte.
8: La senyora Paquita ha reconegut.
9: I el senyor Josep.
8: I el senyor Josep també.
9: Sí, què tal?
8: Bueno, què tal tu?
9: Jo molt bé, aquí, aterrant.
8: Com seria hivernar? Has estat hivernant de teatre, diguem. Has estat...
9: Estiuejant.
8: Molt allunyat i molt tancat i molt desconnectat.
9: No. I fent vacances a les Canàries amb la meva parella, que hem dit, no ho direm a ningú, que no hem anat a cap museu, perquè sempre som d'allò d'anar a museus, tal, i hem fet tot natura, tot volcans, tot excursions.
8: Això és molt nou per tu, eh?
9: Això és molt nou per mi, jo sóc urbanita, jo sóc carn de teatre, de cine, de museu, però no, molt bé també, desconnectar, eh?
8: Escolta'm, la temporada teatral d'Arts Escèniques s'aixeca oficialment aquest dilluns, no l'altre,
9: sí,
8: amb la ja clàssica gala, perquè són com 25 anys,
9: exacte,
8: o més.
9: Exacte, el Liceu, Catalunya aixeca el taló.
8: Exacte, però nosaltres ho farem ja, si
9: molt
8: et sembla.
9: No? Molt bé,
8: perquè
9: molt
8: tenim
9: bé.
8: Moltes coses, o tens moltes coses a dir sobre el que ens espera a partir de ja als teatres, però abans acabem de conversar amb Maria José Cifuentes,
9: sí,
8: la directora del Mercat de les Flors.
9: La Cote, coneguda pels amics com a
8: doncs
9: Cote.
8: Doncs m'ho hauries d'haver dit això, perquè clar, tenia uns problemes que si Maria Jesús, que jo m'embarbussava tota l'estona si li hagués dit Cote des del
9: Cote.
8: Principi,
9: no sé
8: d'on
9: surt, però clar, Cifu no, Cote, li
8: Cote,
9: diu, la Cote Cifuentes.
8: Bé. Escolta'm, i que jo crec que és la primera vegada que es posicionava tan clarament sobre aquesta notícia que ha sorprès molt al sector, l'avançava el periòdico crec que a finals de juliol, sobre la possibilitat, encara és una possibilitat, de que Catalunya tingui una companyia nacional, això, de dansa. El que passa que la sorpresa és que penjaria o dependria del Teatre Nacional i no de la Casa de la Dansa, que és el Mercat de les Flors. Bé, doncs, ella ha dit, home, primer això no està confirmat.
9: Home, i el Mercat de les Flors és la Casa de la Dansa de Catalunya, i de fet sempre, i ho continua fent, jo crec que la Maria José Cifuentes ho farà molt bé, perquè la programació que ha presentat fa molt bona pinta, és el que sustenta la dansa a Catalunya. Llavors, jo crec que no té cap mena de sentit, primer, parlar ja de companyies nacionals de teatre o de dansa l'any 2026, anem una mica tard. També vam anar com 100 anys tard creant el Teatre Nacional de Catalunya. Ara una companyia nacional, bueno, però clar, la de dansa, és que tindria tot el sentit del món que fos al Mercat de les Flors, que és qui està fent aquesta feina aquests últims anys amb el projecte Cèl·lula, que és el que possibilita que creadores, creadors facin grans espectacles de sala gran i que intentin girar, perquè això també ho deia la Cifuentes, que el problema és llavors és el circuit, és els bolos, i això hauria de ser per llei.
8: Sí, sí, és el que ens ha dit també.
9: Que els espectacles de dansa tinguessin 30 bolos assegurats per Catalunya, abans llavors de sortir pel món, no?
8: I sobretot no vestim un sant i, sisplau, en desvestim un altre.
9: Ah, exacte.
8: Que no hi hagi conflicte aquí d'interessos pels recursos, exacte, que, com sabem, són sempre limitats en els pressupostos. Però bé, tu... Ah, i també deia... Clar, és que ens vam reunir amb en Marco, president del teatre...
9: Joan Francesc Marco,
8: Joan Francesc,
9: sí, que és qui mana. Llavors el Marco ja tenia aquesta idea des de que on estava al Liceu.
8: Però
9: llavors...
8: també de la companyia de teatre.
9: Clar.
8: Nacional de Teatre, que va... no se'n parla tant, eh?
9: Vaig veure un tuit, que no sé qui ho deia ara, que deia, benvinguts al segle XIX. Perquè, esclar, ja és una mica... I això també ho deia la Cifuentes a l'entrevista, que segons com alerta qui guanyi eleccions a Catalunya, a Espanya, els pròxims anys, que ho estem veient molt a Madrid, que llavors aquestes companyies nacionals... poden ser una mica el reducte d'una cosa molt conservadora, molt, molt de dretes. I precisament el Mercat de les Flors, que és una casa de la dansa contemporània, els llenguatges, la llibertat d'expressió, la diversitat que mostra, la Companyia Nacional de Dansa estarà molt bé si es fa. Això també és una altra cosa, si s'acaba fent, perquè donarà feina als creadors, als intèrprets, però aviam com es fa.
8: Aviam,
9: ja en parlarem.
8: Josep
9: Maria Mestres, pobre, que entrarà al TNC ara, s'ha trobat de sobte amb això. Companyia Nacional de Teatre, Companyia Nacional de Dansa, dius, home.
8: Que en el seu projecte, per cert, també es contemplava, la creació de la companyia... No sé si de dansa, però de teatre, sí, nacional.
9: De teatre, sí.
8: Bueno, Josep Maria Mestres, nou director del TNC, que esperem entrevistar aviat, molt aviat, aquí. No sé si arribarem al primer cap de setmana de la nova temporada, però en qualsevol cas, estar aquí al Tot és Comèdia en breu. Reposicions. Tu que sempre, és un discurs que t'he sentit mil vegades.
9: Sí.
8: Són importants, les temporades són curtes, sisplau.
9: Exacte.
8: Donem-li segones oportunitats a les obres que han funcionat i que el públic no ha pogut veure. Doncs tu, 3, 4 i 5 tasses.
9: No, aquest any serà la temporada de les reposicions.

0: Doch das Messer sieht man nicht.
1: Per terra, per mar i per aire, per teatre públic, per teatre privat, per teatre... O sigui, a
2: gran,
1: tot arreu,
2: petit, comercial, sí, alternatiu... Jo crec que això, ja fa temps que ho diem molts periodistes, molts crítics, i també jo crec, dins dels programadors o dins de les companyies, també companyies que han fet un espectacle que ha anat bé, però l'han fet dues o tres setmanes al Brossa, i quan van a trucar el Julio o la Carme, volen un espectacle nou. I ells diuen, no, volem ensenyar el que hem fet, no? I aquesta mania, i també de la sobreproducció, de com estan muntades les subvencions, les companyies que tenen el tri anual, que és cada any una cosa nova, una cosa nova. Una
1: és
2: cosa
1: que és
2: nova.
1: El tri anual?
2: És una subvenció que et garantitza 3 anys, però que, clar, demana cada any un espectacle nou. Això fa això, aquesta sobreproducció d'espectacles que molts cops neixen i moren, tenen vides molt curtes, no poden girar prou, això hi ha creadors que voldrien girar o encara mostrar, exhibir els que hi han fet, però els demanen sempre cosa nova, cosa nova, perquè cada programador, cada teatre es vol marcar el tanto que jo programo lo nou, i és com, bueno, una cosa que s'ha vist dues o tres setmanes al Tantarantana o al Brossa pot sumar públic si va al Lliure o si va al TNC, no?
1: Sí.
2: Bé, i aquesta temporada, bueno, ara sentíem la Hildegard Neff cantant el Mac i Messer, no? El Mac al Navalla. Clar, se sumem les coses que hem vist al Grec, però que tornen a temporada, però les moltes reposicions que hi ha als teatres, això, grans i petits, públics i privats, bueno, jo crec que és una bona manera de recuperar espectacles a tothom, a tots aquells que no els hagin vist. No?
1: El primer que veurem al Lliure és el primer que vam veure al Grec, és aquesta producció conjunta per celebrar els aniversaris.
2: L'Òpera de
1: Festival com del teatre, 50
2: exacte,
1: anys del Lliure, recordeu.
2: 50 anys, poca broma, poca broma.
1: Te va agradar o no te va agradar?
2: Jo crec que amb la Marta Pazos sempre passa que les fotos queden molt bé. L'espectacle és una altra cosa. Jo crec que té
1: molta calor per fer aquesta obra.
2: Vam sortir tots del Grec parlant de la calor i de les 3 hores. Clar, jo quan el Lliure, que la tornaré a veure, que
1: jo també, asseguts, jo per primera vegada,
2: asseguts còmodament a les butaques del Lliure i amb aire condicionat, serà diferent. A part, jo crec que la Pazos tenia un molt bon repartiment, molt bones idees, però que no acabava de... Perquè, bueno, també jo crec que inaugurar un Grec amb un espectacle de 3 hores sempre és molt arriscat.
1: Sobretot amb aquelles cadires que té el Grec, deixeu-m'ho dir, repetir, i escolta, cadires... una reforma no estaria bé?
2: Sí, sí,
1: unes coses
2: es veu que el Xavier Marcel...
1: Seients més còmodos?
2: El Xavier Marcel, a roda de premsa de valoració, tancament, ja van dir que s'ho pensarien, i de potser amb la calor s'ha de pensar alguna cosa, també.
1: Home.
2: Perquè si cada any hem d'anar tenint aquestes calors, no sé, que posin un sistema d'aquells dispersors, rotllo l'Expo de Sevilla, saps que anava...
1: Un fluix,
2: perquè és que si no la gent ens desmaiarem tots. Però bé, i tornarem al Lliure
1: i
2: bueno, serà una de les moltes reposicions. El Lliure mateix tornarà a l'herència. L'espectacle que vam veure fa 2 temporades, molt gran, molt exigent pel que fa als actors. Clar, setmana a fer-lo a Madrid, llavors també aprofiten, fan aquí unes quantes funcions més a Barcelona, que no són tantes. Però bueno, i seguirem teatres grans públics. El TNC torna a la Tercera Fuga, també.
1: Multipremiat.
2: Com l'herència, espectacle multipremiat, per la crítica, pels Max, pels Butaca. I també és interessant veure com, que això també cal remarcar-ho, a l'herència em sembla que només hi ha un actor nou, una substitució, que això és un triomf, tenint en compte que els actors, tothom té mil coses i conserven el Cuevas, el Salazar...
1: És el que t'anava a dir, són actors que estan molt, molt desitjats.
2: A la Tercera Fuga també només hi ha un canvi, que és que la cantant, la Magali Sare, que estava estupenda, serà substituïda per l'Alexia Pascual. També un canvi molt interessant.
1: Que ve de fer Els Miserables a Madrid.
2: A Madrid, sí.
1: I que la concursant de... Eufòria.
2: I la Victòria Spumberg, que em comentava el dia de roda de premsa al TNC, que van veure moltes cantants, van fer molts càstigs, diu, pues que realment l'Alexia Pascual és la que ens oferia un ventall més ampli. Llavors, bueno, això també ho hem de celebrar. Llavors, també, en el teatre comercial, Focus, Poliorames, Vitós...
1: Focus, de fet, encara no ha presentat la dels 40 anys.
2: La dels 40 anys, exacte.
1: La principal companyia privada de teatre.
2: Exacte, 50 anys al Lliure i al Grec, 40 anys a Focus, però Focus ja sabem algunes coses que tornaran, que ja s'han dit, com els fills a la Villarroel, amb la Vilarassau, Buixaderes, l'Aràniga... o la primera llei de Newton, també la Villarroel, ara al setembre.
1: L'anirem a veure el cap de setmana que
2: ve. Que va ser un dels èxits del Grec, també. O el retrat de Dorian Gray i el Romer, amb la Gunyalons, que vam parlar aquí. O els Germans de Sang, el Condal, on surten els Roc Esquius. Ai, els Roc Esquius, no, el Roc Bernadí i l'Alder Salazar, que ara parlàvem que també estaran en feina, amb l'herència.
1: Deixa'm dir un O a mi, O... La Lolita Flores.
2: La Lolita,
1: que 4 anys porta ja, o no sé quantes
2: molts,
1: temporades
2: molts.
1: De Poncia.
2: Jo crec que és la quarta o cinc... Jo crec que és la quarta vegada.
1: Però té molt de públic
2: que veurem aquí
1: al
2: Teatre Goya. Sí, bueno, esclar. Però llavors a mi també m'agrada que hi ha, doncs, també reposicions. a sales com l'Atrium, no? Un espectacle que es deia l'última entrevista entre la Montserrat Roig i la Mariola Campmany, que si no vols veure El Grec te'l recomano molt.
1: No la vaig veure.
2: Amb la Berta Giraut i l'Anna Güell. O, jo què sé, a la Versus, Glòries, hi haurà el musical Un refugi al sol, que és un musical de petit format, nova creació, molt gamberro, molt divertit. El Maldà, doncs, espectacles com Escenes d'un matrimoni, o Guillermota, que ja és un clàssic, no? I aquestes coses que feien el Texas, per exemple, no? L'Espai Texas, que ja va néixer com un lloc de reposicions, ho fan altres teatres, o també espectacles que salten de sala, com Gola, de l'Oriol Pla i el Pau Mates, que de la petita del TNC passa a la sala gran de la Beckett, no? Vull dir que també és una manera de recuperar espectacles.
1: I a banda de reposicions, va, digue'm un parell d'obres que ara mateix estiguis amb el FOMO, que no te'l treus de sobre i...
2: Ai. Aviam, jo tinc curiositat per
1: veure... Digue'm dues...
2: La Mare Coratge, del TNC.
1: Emma Vilarassau.
2: Home, d'Emma Vilarassau.
1: Emma Vilarassau fent, que està en el millor... Bueno, fa molt que està en el seu millor moment.
2: Sí, sí. Emma Vilarassau, i dirigit per Josep Maria Mestres. Jo encara recordo molt, que tinc una edat, La Mare Coratge, que vam veure al Teatre Nacional, dirigida pel Mario Gas, amb la Vicky Penya fent La Mare Coratge, Laia Marull fent la Catherine, que és la filla muda. Allò era un espectacle bastant clàssic, aviam què ens presenta aquí el Mestres. Aquest tinc ganes de veure'l. I també ja us he de dir que, per deferència entre Oriols, el cicle dedicat a l'Oriol Genís a la Beckett no me'l perdré, tot i que he vist ja la majoria d'espectacles, que també està molt bé que recuperen espectacles que s'han vist a l'Àtrium, sí, o altres llocs. Però jo crec que és molt bona idea de dedicar un cicle a un actor, i a un actor com l'Oriol Genís, no? De la Beckett hem vist cicles dedicats a dramaturgs, dramaturgues, però dedicat a un intèrpret no ho havíem vist mai, i em sembla molt
1: Oriol Genís, ja saps que hauràs d'ocupar una de les cadires d'aquest estudi, del
2: sí.
1: Tot és comèdia, per a... Home,
2: sí,
1: a venir, sí,
2: sí,
1: o sí.
2: Sí.
1: Deixa'm dir-te una mica que... Vaja, que em menjo les ungles. Casa de Bernarda Alba.
2: Ah, sí? Sí.
1: Digues tu, amb qui hi haurà en aquesta
2: Això
1: casa
2: ja
1: de Bernarda
2: dit,
1: el, Alba?
2: Això ja s'ha dit, l'Oriol Borogi, Teatre Biblioteca. Home, la Bernarda serà la Marce Cisteró, la Poncia, la Nora Navas.
1: Mira, la Lolita la farà
2: Exacte.
1: La Nora Navas.
2: I la gran Míriam Muclés és l'Adela, que és la filla petita. Sí, sí, aviam, amb ganes de veure aquesta Bernarda Alba. Vull dir que ara que d'aquí al setembre ja amb La Bola Negra, l'estrena de la pel·li dels Javis, ja tornarem a reviure una mica...
1: La efervescència
2: aquesta amb l'Orca, aviam què tal. Sí, sí.
1: Bueno, no ens ho acabarem, això, eh? No sé com ho farem. Oriol Puigtauler. Doncs...
2: No, jo tinc la sort que el que he vist tantes d'aquestes reposicions, els crítics estem molt contents, perquè diuen, mira, això ja està vist, check.
1: Doncs vinga, això pel que fa, diguem, a la temporada regular a la cartellera de Barcelona, però és que també s'acaba d'anunciar aquesta mateixa setmana l'edició, ja no sé ni quina, número molts anys...
2: 35, em sembla. Ai, ara
1: 35,
2: no m'he equivocat,
1: també de Rodó. Ara ho mirem.
2: Sí.
1: Del festival Temporada Alta.

0: Aquí, sentim Pink Martini, no, és que és, Amado Mio.
1: Has de pensar, algunes, algun oient em diu aquests dos s'han posat a ballar a l'Amado Mio i ens han deixat aquí penjats. Temporada alta, què podem destacar d'aquesta edició 2026 que, com sempre, es farà a la tardor?
0: Es farà a la tardor, tota la tardor, Girona i Salt i per allà... 35a edició, és que ara ho estava buscant al Google, al mòbil. Sí, 35a edició, vull dir que també poca broma. Lliure 50 anys, Focus 40 anys, temporada alta 35 anys, tu. Tot està de celebració.
2: Sí.
0: I de fet l'any que ve, alerta, seran els 30 anys del TNC, perquè el TNC va començar el 97. L'any que ve, el 2027, celebrem els 30 anys del TNC. Ja en parlarem. Bueno, temporada alta, com sempre, el millor de l'escena contemporània nacional, és a dir, catalana, estatal, internacional, Narcís Puig, senyor Puig, que el programa director. El millor de cada casa. Llavors, jo, clar, tinc tirada cap a fora i anar a mirar els grans noms internacionals, que, clar, hi haurà els tops dels tops de la creació europea, com l'italià Romeo Castellucci, que farà un espectacle sobre Faust, que es diu Faust, fet, no dit, que en italià és Fausto, fato, non detto, vull dir, és com un Faust fet, però no dit, no sé, no sabem com serà, o com el coreògraf belga Sidilar Vicherkaui, que s'alia amb el creador suís Martin Zimmermann per presentar un espectacle de dansa, circ i teatre visual, o els Peeping Tom, companyia mítica de teatre dansa, que aquí hem vist molt i últimament ja coproduint amb el TNC. Això s'està fent molt ja a Europa, alerta, companyies com la Nit Company, Peeping Tom, que recuperen espectacles antics, en aquest cas un espectacle dels primers que van fer, que es deia Les Salons, una família, un menjador, i hi ha una escena molt mítica, que no sé si has vist mai, d'una parella que té una nena petita, com de 3-4 anys als seus braços, i que van ballant, tenen un duo molt bonic, que es van fent com petons i que gairebé no es desenganxen fent-se un petó a la boca i van aixecant-se, anant a terra, girant, giravoltant...
1: Sense deixar anar el nadó.
0: Sense deixar anar la criatura. I aquest espectacle. I també, bueno, a Girona i Salt també s'ha de dir que s'estrenen i es coprodueixen pues, espectacles del Llàtzer Garcia, del Xavier Bovés, de la Veronal, i que això, el Big Bang, que és aquest cap de setmana, aquests dies per reunir el millor de la creació catalana i el millor de la creació internacional, es conviden programadors, que hi vaig cada any, d'Europa, d'Espanya, Catalunya, i llavors molts dels creadors d'aquí troben bolos gràcies a la temporada alta, per tant...
1: Molt bé.
0: I anirem,
1: I la música, de fet, estem sentint encara de fons els Pink Martini, que hi actuaran. Quins altres concerts destacaríem
0: també
1: aquí?
0: També hi ha l'Ala Martirio, l'Eliades Ochoa, també hi ha grups catalans com l'Osa... Bé, una mica de tot, ja ho sabeu, que més la temporada alta pues, es pot veure també des del Retrat de Dorian Gray, que ara parlàvem, o Calentamiento, del Rocío Molina, que jo crec que és un dels grans espectacles de dansa i un dels grans espectacles que vam veure aquesta temporada passada.
1: Per tornar a veure, per tornar a veure.
0: O una cosa petita com el Sum Vermis de l'Albert Prat, que és sobre el Jacint Verdaguer, un monòleg que tornarà al Teatre del Ferró i que anirà a la Planeta.
1: Martirio, jo em quedo amb Martirio, que és una debilitat de casa meu des de fa una tira d'anys.

0: una jornada amb alguns núvols decoratius. Es poden comptar amb els dits d'una mà al prelitoral de Tarragona, com també algun cúmul tindrem d'evolució diurna al Pirineu Occidental. Demà diumenge les temperatures pujaran i serà una altra jornada molt tranquil·la, amb pocs núvols, alguns decoratius a la tarda i amb la temperatura de l'aigua del mar avui que volta els 25 graus a la Costa Brava, 27 a la Costa Central i 28 a la Costa Daurada. Molta atenció que l'índex ultraviolat és alt.
1: Amb aquesta informació arribarem a 2:15. Adéu-siau.